0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Home.
1: Fireball.
2: La teva música.
3: Rock Sensei.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
5: 23.774 2, 3, 7, 7, 4
4: Sèrie
5: 57, 0, 5, 7
4: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11 Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana 11, ben jugat
0: La teva música

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: estem una mica tocats de l'ala.
1: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
0: RAC 105, la teva música.

0: petita música.
1: RAC 105.
2: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
3: 25, 35, 45, 46 i 50, i els sols, el 4 i el 8.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: La teva música.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: No, tampoc.
2: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
1: Ho, ho, ho.
3: Era així?
2: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
4: No puc. Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
5: Però sí que a punt de despeiar.
1: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
2: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
4: Oble Ronald.

0: 105. La teva música.
1: On sona el millor dels millors.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: La teva crema solar, factor 50.
1: La teva ràdio, REC 105.
2: Hi, I'm Lily Young.
3: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so REC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
7: Alexa, posa RAC 105.
8: RAC 105.
9: Google, posa RAC 105.
10: Siri, posa RAC 105.
11: La teva música.
12: Microones, posa RAC 105.
13: Aspiradora, posa'm RAC 105.
14: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
16: 23.774. 2, 3, 7, 7, 4.
15: Sèrie...
16: 57057.
15: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
1: La teva música.

0: Quanta música!
1: RAC 105.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
3: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Jo, mi vendedor 11. Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: La teva música.

0: Peus a la sorra, ulleres de sol i la millor música.
1: L'estiu a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
8: Ara a Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% en la segona unitat. Lidl, val la pena.
9: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
10: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
11: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
9: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
11: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?
0: La teva música.

0: Aquest estiu... Descansa. Treballa.
1: No!
0: O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
3: RAC 105.
4: No podràs canviar d'emissora.
3: Som la teva música.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol RAC.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
5: Ara a Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% al

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Déu-n'hi-do la notícia! L'oferta de cervesa és una delícia! Gaudeix del 20% en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que et dona per molt fins al 23 d'agost.

0: aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: talk about.
1: Aquest estiu...
2: Descansa.
1: Treballa.
2: No! O fes el que puguis.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: RAC 105.
4: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música. Ah!

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Hola, ja sóc a casa.
1: Mare meva, que ràpid passen les vacances. Ara toca desfer la maleta d'estiu i a preparar la del getardes. Aviam, auriculars, el mòbil pel WhatsApp, les baguetes... I noves seccions. Música engrescadora i el bon rotllo de sempre. Mira, ja ho tenim.
2: Què em dius ara?
3: De 5 a 9.
2: Tic-tac. Tic-tac.
3: Torna al...

0: Hi guys, I'm David Guetta.
1: Hey Flint is my name, by the way.
2: Hey guys, I'm Tones and I.
3: Escoltes tots els èxits de la música.
4: Aquest és el so RAC 105.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rock 105.

0: cheer.
1: Sí, durant l'any estem una mica tocats de l'ala.
2: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
1: RAC 105, la teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Déu-n'hi-do la notícia! L'oferta de cervesa és una delícia. Gaudeix del 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et dona per molt fins al 23 d'agost.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: Pots deixar-te les ulleres de sol. No!
1: Però mai t'oblidaràs d'escoltar-nos. L'estiu a RAC 105.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol.
3: RAC.

0: Sheeran.
1: La ràdio dels teus artistes.
2: Ed Sheeran, everybody!
3: Aquest és el so RAC 105.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Si vostè la compra bé, tant a Carrefour.
4: La Vuelta té moltes etapes, però Carrefour es posa al capdavant amb un esprint d'ofertes a preus imbatibles, com la síndria sencera ratllada origen Espanya a un preu imbatible de 45 cèntims al quilo, fins al 25 d'agost. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Ja comença a fer-se clar.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor.

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.

0: Pots deixar-te les ulleres de sol. No!
1: Però mai t'oblidaràs d'escoltar-nos. L'estiu, a RAC 105.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?
3: Ja comença...

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.
2: Let's move!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: I la gent que es trenca el cap per fer una cançó, fent una lletra, que tingui metàfora, que tingui rima, i al final, si s'enganxa la cançoneta, la tornada és bona a nivell melòdic, què més vols, tu? Han passat 23 anys i crec que encara ningú sap què vol dir aquesta cançó, el Dragostea d'Intei, dels Ozone, tu. Mare meva, era l'any 2003 i recordo com si fos ahir quan em va enganxar aquesta cançó. Tenia jo 8 anys. Només et dic això, imagina't el poder evocador de la música, que et diré que estava a unes colònies, Can Calçada. Segurament els meus amics de l'escola, si hi ha algú que està escoltant del Sagrat Cor, recordarà les grans colònies de Can Calçada, que ja ni sé si existeix o no, però vaja, que aquesta cançó sonava i de valent, els Ozone, ja et dic jo que sí. Vinga, família, són les 9 de la nit. És dissabte. I, per tant, ja saps, si són les 9 i és dissabte i estàs escoltant RAC 105, comença el programa Remember d'aquesta casa, al ritme de la nit. Tenim a David Guetta, tenim a Kylie Minogue, tenim al Cázar, tenim un munt d'artistes preparats i fent cua.
1: Divendres i dissabtes, de 9 a 12.
2: El Déctor Huguet. Només

0: La teva música.
1: RAC 105. No.
2: No, tampoc.
1: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
3: Ho, ho, ho. Era així.
1: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
4: Ja s'ha acabat el gag. Una frase.
1: Però estic a punt de despeiar.
2: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
1: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
4: Oble Ronald.
0: El ritme de la nit. Divendres i dissabtes de 9 a 12.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: Què, com la veus?
1: Brutal.
0: Sí.
1: Absolutament brutal.
0: Bèstia, eh? L'original de Mike Oldfield, l'any 2002, la van reversionar els Groove Coverage, donant-li molta més canya al mític i clàssic Moonlight Shadow. Canvi d'estil, viatgem al 1994 per recordar plegats el tema de Playa Hitty, The Summer Is Magic.

0: El so d'ATC, com el propi nom de la cançó indica, va donar la volta al món, Around the World, la, l'any 2000. Cançonassa que deixem enrere en una nova nit de dissabte, aquí a RAC 105, al ritme de la nit. I el que va donar voltes al món, en aquest cas, no a nivell musical, sí a nivell cinematogràfic, va ser la pel·lícula Mamma Mia, que, per cert, notícia pels fans de l'entrega, tindrà tercera edició aquest 2026 o 27. Se sap que estan treballant, l'estan rodant, no se sap del tot els actors que hi participaran. Diuen que el retorn de Meryl Streep està pràcticament assegurat.
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: El que ja t'aviso és que aquesta cançó en algun moment o un altre hi apareixerà. Et proposem la versió dels 18s. Això es diu Mamma Mia. Mamma Mia.

La versió de Michael Bublé està bé, sí, sí, està bé. Però, home, què em dius d'aquesta, de Shaft, del Sway Mucho Mambo a través de RAC 105? Per cert, abans parlàvem de Mamma Mia, de la tercera pel·lícula. Acabo de llegir que possibles interpretacions Sabrina Carpenter i Sidney Sweeney, que està tot arreu, eh? En fi, sigui com sigui, seguim avançant al ritme de la nit, camí de les 10 ja, ara al ritme de Ann Lee i això que es diu Two Times.

0: Rosala, everybody's free, tothom és lliure. No sé jo si aquesta afirmació és del tot certa, però si ets lliure de canviar de ràdio, t'aviso i, sobretot, més que avisar-te, t'aconsello que no canviïs de ràdio, perquè comencem nova hora del ritme de la nit, un nou dissabte, són les 10, i bàsicament t'ho dic per la cançó que arriba a continuació, una cançó que ja et dic que no presentaré.
1: El ritme de la nit.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. És el ritme de la nit.

Potent, canyera, contundent, però alhora delicada com ella sola. One Republic, la producció també de l'ESO i I Lose Myself, viatjant plegats a l'any 2013 amb la màquina del temps de RAC 105. I ara arriba una cançó que, és curiós, me l'ha demanat un oient aquestes últimes setmanes pel matí, al matina d'estiu. Me l'ha demanat molts cops, però clar, jo li deia, és que no és el ritme de la nit, te la poso dissabte. Doncs vinga, aquí la tens per tu i per tots els amants de la música Remember, per suposat. Aquí tenim una cançó absolutament immortal. De fons ja Planet Funk i això que es diu Chase the Sun. Sona aquí al ritme de la nit.

31 anyets d'aquesta parleta, eh? 1995, G.E.M. sonant de nou i de valent al ritme de la nit amb això que es diu I wanna fly, vull volar. Sí? I jo també, però pel que sigui, no et recomano provar-ho a casa, eh? Pel que pugui ser. El que sí que et dic és que no canvis de ràdio, que tenim per aquí a Calvin Harris i a John Newman amb això que es diu Blame.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

Vinga, fem un remix o què va? Ueo! Boom! Ala, després de Gala, Coming to my life... Boom! Els The Outer Brothers i el seu boom, boom, boom... Boom! Notice, it's The Outer Brothers, back in the room.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11 celebrat avui, el número premiat amb 15 milions d'euros ha estat el...
3: 85.785. 8, 5, 7, 8, 5.
2: Sèrie...
3: 12, 0, 1, 2.
2: Així mateix, uns altres 10 números i sèries han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Enhorabona a tots els guanyadors. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: Fins a les 12.
0: Mou-te al ritme de la nit.
1: A RAC 105.

0: Els Two Unlimited avisen, et diuen que et preparis, get ready for this, des de l'any 1991, i qui avisa no és traïdor, eh? Ja saps, fins les 12, aquí seguim, com cada dissabte, al peu del canó, repassant tots els èxits i les cançons immortals del món del dance, aquelles que, malgrat hagin passat dècades i dècades, encara recordes, sí o no?
1: Sí.
0: Ja, què m'has de dir? Doncs vinga, ara et proposo viatjar al 1997.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Segurament, si parlem d'Aqua, tothom recordarà el Barbie Girl. Sí, però no va ser l'única de la formació danesa. Aquí et proposo una altra. Es diu Dr. Jones. I sona aquí, al ritme de la nit.

0: inoblidables has viscut.
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

Aquí una altra de les moltes versions que s'han fet del Because the Night. Coro Talesa eren els protagonistes d'aquest remix que et proposem una nova nit de dissabte aquí a RAC 105, al ritme de la nit. Ara bé, també et dic, últims minuts de programa, més de mitja hora. Anem a pujar una mica les revolucions.

perquè sóc en Mr. Bean. Sé el que vull, ho vull ara. Vinga. I et vull a tu, perquè sóc Mr. Bean, una cançó que vaja si va sonar i ressonar i ressonar, Culture Beat, i encara ho fa, en part gràcies a aquest programa, El Ritme de la Nit, programa Remember de Reaction 5. I jo també sé el que vull, veus el que et dic? I ho vull ara, precisament. No em dic Mr. Bean, em dic Héctor, però vaja, el que vull és aquesta cançoneta dels The Underdog Project. Summer Jam, bona nit.

0: Oh yeah, quina millor manera, no?, de finalitzar el programa que amb un bon oh yeah. Vinga, Celebration, Fun Factory, és la penúltima cançoneta d'aquesta edició de El ritme de la nit. Vinga, família, salutacions de part de l'Electroguet. Espero que t'ho hagis passat molt i molt bé i que vagi genial el que queda de nit de dissabte, d'acord? En el meu cas, ens tornem a escoltar aquest dilluns a partir de les 7 del matí. I dic les 7 perquè serà l'última setmana del matina d'estiu i canviem l'horari. Normalment sempre ha estat de 8 a 12, doncs aquesta setmana, a partir de dilluns, l'última setmana del matina d'estiu, hauré de matinar una mica més, de 7 a 11 del matí. Allà hi seré, allà t'espero, i com et dic, que vagi genial la nit, una última cançó d'aquelles èpiques i emotives. Així que prepara't!
1: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Avui et dic adeu amb Stereo Act i això que es diu Terra Titanic. Que vagi bé!

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres a les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.